L'Anna Caprez sur de la producziun de teater a la Chesa Planta a Semeden, Vent del Süd. El toc vegn mussaus an duas iedas, demà un domenge a la Serra de las Tschun, a Djevice vegn als 23 de Fenedur la Serra de las Otg.

La Black Dyke Band cul talk Celtic Crest, tot lau pel jubilar jatchen che flisch de Fuldera, che festive schotz su chun conta chunavel. Treis gratulaziuns a Schret Vajuan pel dede dots als Joc de Fenadur, a Ramosch cumplenesche Mario Mosca 69 ans, de Delvin Givijau. Tut il bun per teis anniversari e fa amo belles vacanzas cun tut tia familia. Ciar saluts teis vagins de plü bot. Adas vagins de plebaut te vision pel jubilar Mario Mosca, che festivesse 69 ans, in a polka de la Societat de Musica Ramosch, nus tatlein junger Schwung.

La Società de Musica Ramosch, junger Schwung in Polka per Festival de Rudien, el 69 anniversari de Mario Mosca de Ramosch. A Chantachunons complanescia Anna Maria Dinot alla chiesa.ota a scuol de Della Vingivijau. Sinceras gratulazions per teis anniversari, chiars saluts menge fila. Ad el salit musical per la giubilara Anna Maria Dinot e in toc dels Frenzlis de Tschlin, in polca cun nom Felix.

Al cor viril umnezia culla canzun L'Olma, gievisau pel giubilar John Fidel Lombris de Vela, cena sciusots avaun 88 ans. Os vaiu la giu tot las gratulaziuns a las lingis de telefon NPS pia aviartas, se vos en conoscisse titi festivesse natalizi al dede dots, als joc de Fenadur, a vos gratulasses budgen telefonaideme al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

Quai fussi stau de l'actualitat de la Serra de Dots. Sco proximo divus la resumazion del D de Dursin Cadix. Iu dec a dia. Gevis du vus in a Biala Serra. Miu nome è Angela Hendry. Fediai bien!